0: dar comienzo a las obras.
1: Pues con esto y más volvemos a partir de 12:30. Ahora se quedan con la información más cercana a la de sus comunidades.
2: Radio Nacional de España. Comunidad Valenciana.
3: ¿Qué tal? Buena vesprada. Como les hemos avanzado a la 12:30, hoy la actualidad de la comunidad pasa por la reconstrucción tanto del incendio de la Bahía d'Uixó como de la Dana. Todo ello en una jornada con aviso amarillo en buena parte de la comunidad, en el interior norte de Castellón por precipitaciones y tormentas y en la provincia de Valencia y litoral sur de Alicante por altas temperaturas. Ahora se lo ampliamos, pero antes de nada reciban un saludo de Juanjo Alonso en la técnica y de Yolanda Martínez en nombre de toda la redacción de Radio Nacional en la comunidad. Bomberos y brigadas forestales continúan trabajando en la zona del incendio de la Bahía d'Uixó con tareas de repaso para tratar de consolidar el perímetro y así conseguir pasar a la fase de control que podría estar muy cerca. Sobre el origen, la delegación del Gobierno avanzó que la causa del incendio no parecía de origen natural, ya que se detectaron varios focos en el barrio Carbonaire en un espacio reducido de tiempo y con apenas distancia entre ellos. El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha asegurado hoy que todo apunta a que un pirómano ha originado el fuego.
4: Todo apunta a que es intencionado. Ha habido un pirómano, para decirlo en lenguaje coloquial, que es el que ha originado todo el incendio, que esperemos pues, que pueda ser enjuiciado y caiga sobre las consecuencias que tiene prevista la ley.
3: Un incendio que, recordemos, ha arrasado con 9.600 hectáreas, el 40% perteneciente a la Serra de Espada. Su parque natural ha visto calcinada el 12% de su superficie en tan solo una semana. La zona quemada forma parte de la Xarxa Natura de la Generalitat por ser de especial conservación. Y es que el fuego se ha llevado parte de una reserva única, el mayor bosque de alcornoques de toda la Comunitat Valenciana. Eloi Martínez.
5: Sí, la Serra d'Espadà té el bosc de sureres més important de tota la Comunitat Valenciana. Està localitzat al sud-est del Parc Natural, la zona més afectada per l'incendi de la Vall d'Uixó. Representa una vegetació especial i escassa a tot el nostre territori. És, de fet, la zona de màxima diversitat coneguda a tot el Llevant. Crea un hàbitat humit i fresc, poc comú en el clima mediterrani que l'envolta. Pep de la Riba, d'Ecologistes en Acció.
6: Estem parlant de la part de la Serra d'Espadà, del Parc Natural de la Serra d'Espadà, de més valor botànic, faunístic, on hi ha el bosc climàtic de sureres i suposa la màxima diversitat coneguda en tot el Llevant espanyol.
5: Els boscos de sureres de la Serra d'Espadà alberguen una rica fauna adaptada als troncs vells i als dents sota bosc. Al voltant d'una surera podem viure fins a 200 tipus d'insectes diferents, baix d'una espècie invasora com és el pi blanc, poc més d'una desena. Després d'aquest incendi, res serà igual. Joan Cassany, president de l'associació Grup AU d'Ornitologia de Castelló.
7: Tardarem temps en veure altra vegada les mateixes aus, que no serà el cas, ja no tornaran. Que quan s'ha trencat tot un equilibri, la recuperació ni se sap què és el que va ocórrer. No se sap quins animals van tornar a colonitzar aquesta zona després d'això.
5: Les aus i molts dels animals mamífers han pogut sobreviure perquè han pogut fugir del foc, però els rèptils, les poques espècies amfíbies, els rosegadors i els insectes han perdut la vida en aquest incendi i amb ells una part de l'actual Serra d'Espadà.
3: Los técnicos de la Conselleria d'Infraestructures ja han empezado a quantificar los daños sobre el terreno. La prioritat, según el Consell, és recuperar les pistes forestales i algunes infraestructures essencials. Paula Varella.
8: L'incendi declarat a la Vall d'Uixó ha tingut poca afecció en vivendes i en entorns urbans, però sí que ha danyat infraestructures. La Vilavella ha sigut un dels pocs pobles que té afectades diverses, com la piscina, les pistes de pàdel o el gimnàs. Anna Carratalà, alcaldessa.
9: Tenim totes les instal·lacions al costat de la muntanya i mos ha quedat el foc als peus de totes.
8: Encara que la que més preocupa és l'escola del poble, que comença el curs en poc més d'un mes.
9: Així pues, va ser una bola de foc directament. Hem tingut la sort que el que són els dos edificis pues, no han sigut afectats, però tot el voltant del col·legi pues, està destrossat. I per a mi, bueno, per a nosaltres, per a l'equip de govern, pues, la prioritat és el col·legi perquè té que començar en setembre o hauria començar en setembre. I així, pues, com podeu comprovar, pues, està molt perillós. La banda de baix pues, està plena d'arbres que se tindrien que retirar perquè també estan en un estat un poc lamentable.
8: El govern valencià està recopilant els danys. El conseller Vicente Martínez Mus assegura que una de les prioritats és recomposar les pistes forestals que servissin de tallafocs.
4: El que més ens preocupa són els termes municipals, totes les explotacions agrícoles que hi ha al voltant dels pobles que han tingut una gran afecció i tot el que són instal·lacions pròpies de prevenció d'incendis, pistes forestals, depòsits, tot el que són recreatives que hi ha que recuperar.